0: Son las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días. En la frontera de Ceuta ayer se vivió una jornada de calma pese a los mensajes en redes llamando a intentar entrar de forma irregular. Aún así, las autoridades marroquíes han detenido a casi 300 personas. La mayoría son migrantes subsaharianos. De manera paralela, Marruecos obligó a abandonar Castillejos a los equipos de Radio Televisión Española y EFE que estaban desplazados allí para cubrir la situación migratoria. La orden se comunicó verbalmente y sin más explicaciones. Esta casa, RTVE, ha expresado su rechazo y reclama garantías para que sus periodistas puedan trabajar con libertad en la zona fronteriza. Además, este domingo allí en Ceuta va a estar la ministra de Sanidad, Mónica García. Se va a reunir con varias autoridades, entre ellas el presidente ceutí. Seguimos con más asuntos. Las tormentas que han afectado a prácticamente la totalidad de la península de Baleares han provocado la muerte de dos mujeres de 80 y 60 años en Manzanedo de Valdueza, en Ponferrada. También dos menores han resultado heridos, Malena Álvarez.
2: Alrededor de las 7:30 de la tarde de este sábado, una fuerte tromba de agua provocó un desprendimiento de tierra. Una riada de agua y barro llegó hasta las casas, arrasando en su camino coches y parte de la vía. Las dos mujeres fallecidas se encontraban en una bodega junto a otras cuatro personas, entre ellas dos bebés que fueron atendidos por heridas leves. Escuchamos las declaraciones para Radio Nacional de Marco Antonio Morala, alcalde de Ponferrada.
3: Que ha sido algo tan terrible, ha tenido que caer tal cantidad de agua para que se haya producido esta importante escorrentía. No es algo habitual, ha sido un episodio realmente excepcional que, bueno, pues ha tenido, pues como digo, un fatal y doloroso, además, de desenlace.
2: Este fenómeno ha dejado daños materiales y cortes de carreteras en otras dos pedanías ponferradinas, Bouzas y Peñalba de Santiago.
0: Gracias, Malena. Y de los incendios en Aragón, piden ayuda a Francia para combatir el fuego de Peñas de Riglos en Huesca. Las hectáreas afectadas ya superan las 16.000. Nos vamos hasta Aragón. Inés Escario, buenos días. ¿Cómo ha sido esta noche?
4: Buenos días. Al fin llegan buenas noticias. La noche ha sido favorable y todo apunta a que hoy no hay inversión térmica. Eso significa que los medios aéreos van a poder actuar desde muy pronto y mitigar antes la fuerza del fuego. Mientras, algunos vecinos de los 19 pueblos evacuados han podido regresar por unos instantes a sus casas para lo más urgente. Josu Agil es alcalde pedáneo de Villalangua.
5: Hemos subido a dar vuelta a animales, congeladores y neveras, la gente a sacar lo que ha podido. Lleva 5 días abandonado, por así decirlo, entonces la gente había preocupación. Pero bueno, esperemos que de aquí a pocos días podamos volver a estar todos ahí.
4: Hoy se suman nuevos medios, como un helicóptero de gran capacidad francés y otra sección de la UME. La vista está puesta ahora en el avance hacia la Peña Oroel, emblema natural en la ciudad de Jaca.
0: Gracias. Y también seguimos hablando de incendios, en este caso el de niebla en Huelva también mejora. Este domingo ese foco cumple 10 días en activo, algunas personas que incluso han podido volver ya a sus casas. Javier Teruel, buenos días.
6: Buenos días. 154 personas de Marigenda y El Madroño y sus pedanías ya han podido volver a sus casas, pero aún siguen desalojadas unas 300 personas de la zona cero. Las labores se centran ahora en el flanco este, en Sevilla, y se mantiene la vigilancia en el sector este. El cambio de viento ha favorecido los trabajos de extinción. Antonio Sanz, consejero de emergencias.
7: La tarde, aun con la insistencia del viento, el cambio de viento y rachas potentes que nos amenazaba durante la tarde y la evolución ya de inicio de la noche, las reproducciones no han sido relevantes, han sido dentro, digamos, de lo esperado, de lo programado.
6: El incendio, que ha afectado a unas 38.000 hectáreas, no ha avanzado durante la noche y el objetivo principal ahora es consolidar el perímetro y asegurar las islas de vegetación no quemadas.
0: Gracias, Javi. Un apunte del exterior. El ministro de Defensa de Rumanía, Radu Miruta, ha informado este domingo de que dos cazas españoles, dos F-18 desplegados en la misión de la OTAN, han interceptado un dron no identificado después de que este vulnerara el espacio aéreo rumano durante una patrulla de vigilancia. Ese dron fue interceptado y destruido entre las localidades de Baleni y de Kudalbi, en el sureste del país, de Rumanía, cerca de la frontera que tiene con Moldavia. Eso es todo. La información que sigue en esta sintonía, también actualizada en la web en rtve.es.
1: Radio 5. Cataluña.
8: Bon dia. La pluja i la pedra han tornat a ser protagonistes a Catalunya. L'embat d'aquest nou front s'ha notat sobretot a les comarques del Solsonès, l'Anoia o el Bages. Vidres de cotxes trencats, inundacions en baixos o arbres caiguts a la via han estat les principals incidències. Bombers atès prop d'un centenar d'avisos. Aquest diumenge s'espera una jornada relativament més tranquil·la. A Emet, Jordi Oriós, bon dia.
9: Bon dia. Avui a Catalunya les temperatures en descens lleuger o sense canvis, arribant encara a valors significativament elevats a les depressions centrals, on es poden assolir o superar els 36 graus. Avui s'esperen màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, núvols d'evolució diurna, especialment cap al Pirineu i al prelitoral, on s'esperen ruixats acompanyats de tormenta a la tarda, que poden ser localment forts en punts del Pirineu i menys probables al prelitoral, sense descartar-se a la resta de Catalunya de forma més feble i dispersa. Pel que fa al vent, avui bufarà fluix variable, predominant la component sud amb intervals moderats al litoral a la tarda. A l'Empordà bufarà la tramuntana. És una informació d'EMET.
8: Precipitacions localment fortes que van causar diverses incidències en algunes carreteres locals i un menor en estat crític a causa d'un accident aquest dissabte a la tarda entre un turisme i un vehicle pesant a l'AP7 Arbós al Baix Penedès. Dos adults i dos menors més també han resultat ferits de menys gravetat. I una nova incidència a Rodalies, a l'R3, suspesa la circulació entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable, s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera. El darrer front d'inestabilitat que ha escombrat Catalunya ha deixat algunes calamarsades, fortes ratxes de vent i pluges localment intenses. Els bombers han atès prop d'un centenar d'incidències, però cap de gravetat. Joaquín Calvente.
10: Els bombers han estat alertats, sobretot per inundacions de baixos i tols als carrers, per embussos als embornals, per retirar arbres caiguts a la via i per revisar façanes amb perill de caiguda. També actuacions al medi natural, realitzant diversos rescats i orientacions de persones que feien activitat a l'aire lliure i s'han vist sorpreses per la tempesta. Un excursionista està ingressat en estat greu després de caure per un precipici de 8 metres a 7 cases. Feia una ruta de muntanya quan un llamp va caure a prop del grup i els va sobresaltar. Les fortes pluges, la calamarsa i els vessalls d'aigua a la calçada també han provocat incidències de trànsit a algunes carreteres locals. Aquest diumenge, Protecció Civil manté en prealerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses que poden deixar 20 litres per metre quadrat en mitja hora al terç nord i oest de Catalunya.
8: I els llamps també són una amenaça per la vegetació, molt seca després de tants dies suportant les altes temperatures. Aquest diumenge, una vuitantena de municipis de 13 comarques activen el nivell 3 del Pla Alfa per risc elevat d'incendi forestal. Per cert que els bombers donen per extingit l'incendi declarat divendres a la tarda a la Serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. Agents rurals continuen investigant les causes del foc. Una persona ha estat detinguda per la seva presumpta vinculació. I pluges, fortes ratxes de vent, calor intensa i sostinguda en el temps. La pagesia va de corcoll amb les inclemències meteorològiques. Amb els darrers fronts, algunes fruites han quedat totalment malmeses. Les finques més afectades les trobem sobretot a les comarques de la Noguera i el Segrià. Segons les primeres estimacions, algunes poden perdre el 80% de la fruita. Sergi Balué, de l'Arjac, els joves agricultors i ramaders de Catalunya.
11: Hem treballat tot l'any, perquè en 5 minuts això s'hagi trencat després del mànec, s'hagi trencat i hagi caigut a terra. Aquesta fruita ja no és consumible. Aquesta fruita va destinada a sucs o a destrucció.
8: El clima extrem ha minvat la producció potencial de fruita dolça i de pinyol des de l'any 2022 en un 50%. Els pagesos no arriben a cobrir costos mentre el mercat global reclama preus baixos. Les organitzacions agràries demanen a la conselleria un pla d'adaptació amb urgència. Diumenge d'intercanvi a l'aeroport del Prat, molts que tornen de vacances i d'altres que tot just les comencen. A les portes de la segona quinzena d'agost, normalitat a l'aeroport, tot i els 16 dies de vaga indefinida del personal de terra de l'empresa Ground Force. Alguns viatgers previsors arriben al Prat amb suficient marge.
12: Hem vingut amb molt de temps. També som un grup molt gran perquè viatgem 19 persones.
13: No tenia ninguna idea de que havia ninguna huelga i la companyia no m'ha dit nada de ninguna huelga, o sea que no.
14: So it was Lufthansa that told us our flight was canceled. We didn't get any contact with Ground Force.
15: No veo ningún problema. No. Es que hay mucha gente ahora, pero mira, tenemos horas para esperar.
8: Des de divendres i fins avui s'han programat més de 3.300 operacions al Prat, gairebé 5 punts més que l'any passat. Molta precaució si tornen a casa per carretera. Atenció a les pluges, com comentàvem, que ahir ja van fer la guitza alguns conductors de la C25 a Sant Julià de Vilatorta, una via que va estar tallada en els dos sentits de la marxa per inundacions. I festes majors, carrers engalanats, banderoles de colors i sopes a la fresca si la calor ens deixa. A la demarcació de Tarragona se celebra, per exemple, la de Calafell, la d'Amposta o la de Deltebre. A Lleida, Rauxa i Xerinola, des de Gera Bellvís, passant per Linyola, a Girona, les Barraques de Roses, Santa Pau o Platja d'Aro. A Barcelona, l'expectació és màxima al barri de Gràcia i als carrers guarnits. Un sentiment d'arrelament, de família, de tradició, tot i el pas dels anys i l'arribada del turisme.
15: Les festes són tradició, cultura i molta xerinola.
16: Tradició de cada any.
17: Cultura, tradició i bon ambient.
18: Per mi són família, són cultura popular i és tradició de cada any.
19: Cultura, música i sobretot castells.
8: Durant les festes majors també s'habiliten espais segurs, els anomenats punts liles. La Conselleria d'Igualtat i Feminisme desplega aquest servei públic amb l'objectiu de garantir que totes les dones puguin accedir als mateixos recursos. Segons les últimes dades del departament, fins aquest divendres s'han desplegat prop d'una vintena de serveis i 1.500 persones s'han apropat al punt lila mòbil. Té com objectiu informar, sensibilitzar i validar els testimonis de les dones. Núria Sorribas és educadora social especialitzada en violència masclista i sexualitat.
20: També ens trobem que hi ha moltes persones que no saben què és un punt lila. Llavors, quan els hi expliquem, a partir d'aquí acaben relatant situacions que han viscut o recentment o fa anys i que potser no havien identificat com una situació de violència. I considero, doncs, que aquí hi ha una feina molt important de posar aquestes paraules i informar per generar reflexió.
8: El 900-900-120 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista. És gratuït i funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. En esports, comencem parlant de futbol, de la Lliga, debut de l'Espanyol a les 7 de la tarda a casa davant el Llevant. L'objectiu dels blanquiblaus, tot un clàssic, la salvació, paraula del tècnic Manolo González.
21: És el primer objectiu que nos marcamos, creo que el 70% dels equipos de primera edició, i a partir d'ahí pues vamos a ser ambiciosos en la medida de lo posible. Intentar llegar lo más alto posible, superar la clasificación de las dos temporadas anteriores si podemos, y este es el objetivo que nos hemos marcado dentro, mejorar, pero yendo paso a paso y conseguir primero el primero y después el primero por el segundo.
8: Un Espanyol que fins ara s'ha reforçat amb 5 fitxatges. I a segona divisió hi torna el Girona després de 4 anys de primera. S'estrena aquesta tarda a les 7 davant el Leganés. El repte és recuperar la categoria el més aviat possible. Quique Álvarez encoratja l'afició.
22: A l'afició només puc dir-li que nosaltres, des de la meva part, intentarem que se sentin identificats amb l'equip i que se sentin orgullosos i que aquesta energia, pues, la intentarem transmetre.
8: El debut del Barça haurà d'esperar, serà la setmana vinent, aquest diumenge, amistós contra el Basilea, Suïssa, 4:45 de la tarda, i confirmat el traspàs de Ferran Torres al PSG després de setmanes d'anades i tornades entre els dos clubs. I els europeus d'atletisme que s'estan disputant a Birmingham, or pel català Paul McGrath amb la mitja marató en marxa i bronze per a Raquel González en marató en marxa. Últim dia de la 38a edició de l'Aplec Internacional que se celebra a Estocolm, a Suècia, una de les protagonistes, la cultura popular catalana. Sardanes, castells o gegants han fet les delícies dels espectadors i també dels més curiosos. Hi participen uns 1.200 representants d'una quarantena de grups vinculats a la nostra cultura popular.
23: Es creiem que la cultura catalana és molt rica, és diversa i que té moltes coses precioses, i així que es quedi en una imatge de cada cosa, dels castellers, dels sardanistes, que és molt plural.
24: Tenim seny, però que també tenim rauxa.
25: Hem vingut a passar-nos-ho bé, però també a representar qui som, què fem, d'on venim, i per tant, sí, ensenyar la cultura catalana.
8: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, considera aquesta cita una oportunitat per projectar Catalunya a l'exterior i reconeix que la cultura popular és un valor afegit per estrenyar ponts entre països.
26: Ha arribat el dia en què per fi ens veurem un altre cop. Després de tant temps no sé si puc reconèixer.
8: I ens acomiadem amb la veu de la Clara Peia, que aquesta nit actua al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols a partir de les 10 de la nit. La pianista i compositora presenta el seu darrer disc, Nuca.
26: Batega! Batees tu, batego jo, batec a la planta dels peus.
8: Amb la Clara Pella i el seu concert aquesta nit a la Porta Ferrada ens acomiadem, ja saben que passin un molt bon diumenge.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4.
0: Bon dia. Protecció Civil torna a activar l'alerta de l'Inuncat per fortes pluges que aquesta tarda tornaran a fer acte de presència a casa nostra, sobretot a les comarques del litoral i prelitoral nord i a la plana de Vic. També fenòmens meteorològics adversos com pedra, fortes ratxes de vent o precipitacions localment intenses, pluges que donen un respir al nostre entorn natural. Aquest diumenge no hi ha cap municipi que activi el nivell 3 o el nivell 4 del Pla Alfa. El risc d'incendi forestal a Catalunya és alt, però això vol dir que encara no es pot abaixar la guàrdia. Tampoc a les carreteres. S'espera una elevada mobilitat a la xarxa viària catalana, alguns tancant maletes, d'altres les buiden perquè és hora de tornar a treballar. És el tradicional relleu de mitjans d'agost.
2: Hay que acostumbrarse. Es lo que hay.
3: Y mi estrategia es intentar dormir todo lo posible hoy para mañana estar más o menos espabilado.
4: Y la vuelta a la rutina con normalidad también. Vamos a seguir haciendo lo que estaba haciendo.
0: Alguns diuen que pateixen la síndrome postvacacional, però els experts hi troben una altra explicació. Meritxell Pacheco, psicòloga.
5: Si de vacances m'he donat compte, fent balanç, que la meva vida no m'agrada en algunes d'aquelles àrees, començo a prendre decisions abans de tornar-se a la roba. M'he donat compte que això no em satisfà. Quin plan em faig per anar fent un canvi en aquesta àrea?
0: I de nou continuem pendents del cel, connectem amb l'AIMET per conèixer en detall la previsió de cara a les properes hores. Jordi Oriós, endavant.
6: Bona tarda. Avui les temperatures sense grans canvis a Catalunya es podran arribar a valors significativament elevats a les depressions centrals. Avui s'esperen màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, a Pirineus i al prelitoral, s'esperen ruixats acompanyats de tormenta a la tarda, que poden ser molt forts a l'interior de Girona i Barcelona, avís taronja actiu per acumulats de fins a 40 litres per metre quadrat en menys d'una hora. No es descarta que aquests fenòmens s'estenguin a altres zones de forma més feble i dispersa. Demà, les temperatures mínimes amb pocs canvis a la nit no baixaran dels 26 graus a Barcelona, 24 a Tarragona, 22 a Girona, 21 a Lleida. Continuen eixes nits tropicals o tòrrides, especialment als litorals. Les màximes demà en ascens a l'interior, pocs canvis al litoral, es podran arribar a valors calorosos i elevats a les depressions centrals i l'Empordà, on es podran assolir o superar els 36 graus. Demà, el cel poc ennuvolat, amb probabilitat de ruixats dispersos acompanyats de tormenta al Pirineu i a l'interior nord-est a la tarda. És una informació d'AEMET.
0: Connectem també amb el Servei Català de Trànsit per veure com se circula a hores d'ara. Roger Serra, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, tenim un tram de lentitud amb aturades a l'autopista AP7 entre Gelida i Martorell. A causa d'un accident de fa ja una estona, queda encara un carrer tallat, això és en sentit nord, sentit Barcelona, sentit Girona, i el cas és que aquest tram de ben bé 6 quilòmetres de l'autopista P7 va ple amb lentitud amb aturades entre Gelida de Martorell i en sentit nord. Ara com ara és la principal incidència a la xarxa viària, principal punt amb retencions. A la resta, més enllà d'una certa intensitat a les vies de la costa, només destacar també la mateixa autopista AP7, en aquest cas a l'altura de la Jonquera. De fet, tant l'autopista AP7 com la Nacional 2 amb força trànsit en aquest últim tram de les dues vies i en sentit nord. És tot de moment. Bona tarda.
0: També us expliquem que un conductor ha mort després de sortir de la via a la C37Z Manresa, al Bages. El sinistre ha tingut lloc a 9:15 del matí, i un menor en estat crític després d'un accident a nit a la P7 a l'Arbós, al Baix Penedès. Dos adults i dos menors més també van resultar ferits. Encara s'investiguen les causes del xoc entre un turisme i un vehicle pesant. I l'R3 suma una nova incidència. La circulació de trens entre la Garriga i Centelles està suspesa a causa d'un robatori de coure. S'ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Amb l'Albert Bacas, a les vies de so i Jaume Bernet, a Control Central, comencem.
1: Edició cap de setmana.
0: Diumenge d'intercanvi a les estacions de tren, d'autobús, també a les carreteres i als aeroports. Creuaments entre els que tornen de vacances i els que tot just les comencen.
4: He estado en un crucero y la vuelta a la rutina con normalidad también. Vamos a seguir haciendo lo que estaba haciendo.
8: Pero viene bien salir de la rutina y desconectar, cambiar el horario.
3: Pues vuelvo de vacaciones ahora mismo. Y mi estrategia es intentar dormir todo lo posible hoy para mañana estar más o menos espabilado.
2: Hay que acostumbrarse. Es lo que hay por dicha de trabajo, ¿verdad?
0: A l'estació de Sants de Barcelona, prop de 350 trens entre sortides i arribades durant aquest cap de setmana i poc més d'un miler de vols programats només aquest diumenge a l'aeroport del Prat. Tot i l'intent de desestacionalitzar les vacances, aquests dies comerços, hotels i establiments fan l'agost. I precisament aquesta setmana, per no dir l'estiu o fins i tot l'any de l'eclipsi total de sol, deixa grans xifres tant d'ocupació com econòmiques a les demarcacions de Tarragona i Lleida, els indrets que han estat privilegiats per poder observar aquest fenomen, que ha estat una de les motivacions principals, però les estades s'han allargat uns dies més. Joaquín Calvente.
9: A Ponent, aquest fenomen els hi ha fet l'estiu a molts hostalers. La província a l'agost registrava entre un 20 i un 40% d'ocupació, però aquesta setmana les dades han fregat el 100%. Josep Castellarnau és el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida.
10: El que és Lleida i surt de Lleida, sí, evidentment, això ha sigut un punt d'inflexió on abans doncs, no teníem aquest nivell d'ocupació i aquest any l'hem tingut per una cosa puntual, però et deia, perfecte, que n'hi hagi una cada any.
9: A la província de Tarragona, l'èxit a l'agost ja estava pràcticament assegurat. La Costa Daurada i les Terres de l'Ebre solen ser potents a nivell turístic a l'estiu, però l'eclipsi ha reforçat l'ocupació i s'ha estès cap a les comarques d'interior. Xavier Guàrdia és el portaveu i responsable de Relacions Institucionals de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
11: És la setmana més alta històricament, diguem-ne, perquè sempre estem al mig del mes d'agost, que és el mes més fort de tota la temporada. Vol dir que nosaltres el resultat de l'any passat, aquest o el pròxim, si Déu vol, serà molt similar.
9: Tots dos representants coincideixen en que l'aspecte més interessant pot ser que certes zones menys concorregudes s'hagin donat a conèixer i els turistes vulguin tornar-hi l'estiu que ve.
0: I l'eclipsi ha estat un reclam per a molts turistes internacionals que han fet parada i fundar casa nostra, però també la capital catalana, la postal sonora de Barcelona, la que ens fa en Llorenç Llop. Què ens expliques?
12: Què tal, Maria? El dia a Barcelona ha començat el monument per excel·lència, la Sagrada Família, que evidentment està plena de turistes fent fotografies amb els seus mòbils i càmeres i admirant l'obra més visitada del país.
13: And I'm just impressed with the facades of all the buildings, the streets, the trees.
14: Maravillosa, sí. Magnífica.
15: Yeah, I love it.
14: Awesome. Sagrada Família. És espectacular.
12: Gairebé 5 milions de persones passen per aquí cada any. Els Estats Units, la Xina i Itàlia lideren el rànquing de nacionalitats, però al voltant s'escolten infinitat d'idiomes. Aproximadament 16 milions de persones visiten la ciutat de Barcelona cada any, uns pel seu compte, d'altres amb guies, hi ha valents que viatgen sols i molts, la majoria, que ho fan acompanyats de familiars o amics. I també hi ha gent que ve per primer cop i d'altra que repeteix.
16: Second time here. It's beautiful, like good architecture.
17: Eh? Estamos descubriendo que no hemos visto nada todavía. Acabamos de llegar.
18: Second time. Came 25 years ago. So I saw Sagrada only had 3 towers.
12: Si parlem d'estiu, amb la calor d'aquest any, havíem de passar per la Barceloneta, una platja que, tot i no tenir l'aigua més clara ni ser la més tranquil·la, cada dia aglutina milers de turistes.
19: And then I'm gonna go to Barcelona Beach. Yeah, it's nice.
20: Sí, també la Barceloneta.
21: Sí, bien.
22: Bonito. ¿Para qué? Bien quemado soy.
12: Si una cosa destaca de Barcelona és el repertori tan gran de patrimoni, una riquesa cultural envejable que es veu representada en edificis, monuments, parcs, mil llocs per gaudir de la ciutat, tot i que de vegades el nom no ho posi fàcil.
23: Casa de Batlló, I like the house of the Antoni Gaudí. Yeah, it was really nice. And
24: el parque de Güell.
12: Així sona un cap de setmana d'agost a Barcelona, una ciutat que respira més a poc, però que mai calla, només que per uns dies canvia d'idioma.
0: És la cara afable de l'estiu, descansar, conèixer noves ciutats, tastar també noves gastronomies, impregnar-se d'altres cultures o, com diuen els italians, il dolce far niente, és a dir, el plaer de no fer res. Però tot s'acaba i cal recuperar rutines. Per això ens preguntem, Laura Zurriaga, si la síndrome postvacacional existeix.
25: Un de cada tres espanyols té vacances a l'agost. Aquest cap de setmana és el darrer per a molts que dilluns hauran de tornar a la feina.
26: Sí, perfecto, de vacaciones siempre se está bien.
27: Bueno, he disfrutado las vacaciones, así que lo importante es eso, volver con la energía arriba. Siempre cuesta un poquito, pero bueno, siempre mentalidad a las próximas.
25: Reprendre la rutina requereix un període d'adaptació i cal anticipar-se, explica la psicòloga Meritxell Pacheco, que matisa que el temps de lleure juga un paper fonamental.
5: A vegades, en l'escenari que té un horari fixe, no pot triar aquest tornar a poc, però sí que pot anar doncs a poc a poc anar-se preparant les coses a casa, anar entrant en contacte amb algun missatge de feina, no? Anar-se mantenint a poquet, Llavors, és molt important cuidar els inicis, és a dir, la primera setmana, doncs, intentar dormir bé, alimentar-se bé i deixar alguns espais d'oci per trobar-se amb persones estimades o per allò que amb un li faci sentir bé, sigui el que sigui.
25: Símptomes com l'ansietat o la irritabilitat posen de manifest la distància entre el jo de vacances i el jo diari.
5: Si la teva vida no t'agrada, quan fas un peron i estàs un temps distanciat d'això, doncs t'hauràs d'agafar un catagrac. Aquí el que et diria doncs és que una miqueta que es faci un plan, no? Si de vacances m'he donat compte fent balanç que la meva vida no m'agrada en algunes d'aquelles àrees, començo a prendre decisions abans de tornar-nos a la roda. M'he donat compte que això no em satisfà, quin plan em faig per anar fent un canvi en aquesta àrea.
25: En aquests casos, cal accionar un pla de canvi, assenyala Pacheco. Ara bé, la psicòloga argumenta que trobar a faltar la llibertat que tenim durant les vacances és absolutament normal.
0: Ho destacàvem en portada. Protecció Civil torna a activar l'alerta de l'Inuncat per fortes pluges que aquesta tarda tornaran a fer acte de presència a casa nostra, sobretot a les comarques del litoral i prelitoral nord i a la plana de Vic. També fenòmens meteorològics adversos com pedra, fortes ratxes de vent i precipitacions que poden ser localment intenses. Un panorama molt similar al d'aquest dissabte, tot i que les comarques amb més incidència van ser el Solsonès, l'Anoia o el Bages. Vidres de cotxes trencats, inundacions en baixos o arbres caiguts a la via van ser les principals incidències. Els bombers van rebre prop d'un centenar d'avisos. També van assistir excursionistes desorientats que estaven a l'aire lliure quan els va sorprendre la tempesta. Un d'ells hospitalitzat en estat greu després de caure per un precipici d'uns 8 metres a 7 cases al Ripollès. Des de Protecció Civil demanen extremar la prudència, evitar zones inundables, no apropar-se a rius i rieres i consultar la climatologia si aquesta tarda s'han de desplaçar per carretera. I un mes perquè acabi la temporada oficial de bany i aquest any ja han mort ofegades 19 persones a les platges catalanes. 19 morts en 2 mesos. L'any passat, en tota la temporada, és a dir, durant els 3 mesos, en van ser 20. Un increment de morts també a les piscines. Aquest any ja són 11 morts, mentre que el 2025 en van ser 4. I en aigües interiors també s'ha superat el registre respecte a l'any passat, que en van ser 5 i ha faltat un mes per acabar la temporada. Ja en són 5. Un increment més que evident i que volem intentar donar resposta tot seguit amb en Ramsès Martí. Ell és professor de salvament i especialista en seguretat aquàtica. Ramsès, bon dia i benvingut.
1: Hola, bon dia i bona hora.
0: No sé si hi ha algun factor que pugui explicar aquest increment de morts a les platges, però també piscines o aigües interiors.
1: Bé, és que l'ofegament és multifactorial. Llavors, clar, quan tu tens una situació que el que la pot provocar és multifactorial, doncs caldria desgranar-ho una amb una. El que sí ens trobem és que sí que és cert que en 2 mesos d'estiu hem arribat al 70, és ja el 70, representa el 70% de tots els ofegats que van haver-hi en 12 mesos l'any 2025. Per tant, no et puc dir un motiu per al qual la gent s'ofega més aquest any. El que puc dir és que portem anys dient que la gent se'ns ofega. Per tant, hem de començar a posar coses sobre la taula per esbrinar com solucionar-ho.
0: De fet, Ramsès, una de les qüestions que caldria abordar és l'horari de vigilància a les platges, bàsicament, augmentar-lo.
1: Bé, doncs, curiosament, aquesta és una de les coses que tant els socorristes com els socorristes que ara ens dediquem a la gestió de la seguretat de l'entorn de bany estem reclamant. O sigui, l'ús dels espais aquàtics ha canviat molt en aquests últims 20-25 anys, però continuem funcionant igual. En el nostre país, la major part de les platges són licitacions, una empresa privada que ho gestiona, el servei de socorrisme, però no deixa de ser una responsabilitat de l'Ajuntament, però segueixen utilitzant sistemes de fa molts anys, començant a les 10 del matí, alguns llocs a les 10 i mitja, altres a les 11, i quan els socorristes arriben ja hi ha molta gent, i quan el socorrista plega ja tenim molta gent que deixen a la platja. Per tant, això ha de madurar, és molt poc flexible a les licitacions actuals.
0: Què fem amb la població, amb els banyistes?
1: Bé, hem de pensar que molts ofegaments que tenim són per imprudències, però imprudències per desconeixement. Per tant, s'ha de fer doncs, que la gent sigui corresponsable. De fet, la fórmula, o sigui, si a mi em demanessin una fórmula per evitar els ofegaments, et diria prevenció i augmentar la resposta immediata davant dels incidents. Aquesta és la fórmula. I tota la part de prevenció, certament, l'administració pública, ostres, també té molta part.
0: Estem centrant-nos sobretot en el tema dels ofegaments a les platges, però aquest any els morts a les piscines ja superen els de l'any passat i també uns espais naturals, com són els gorgs. Aquí sí que el que parlaves abans, no? La corresponsabilitat per part de la ciutadania, hauríem de ser molt més conscients del que fem i sobretot de les condicions físiques a l'hora de banyar-nos.
1: Sempre que anem a un espai de bany, sigui del tipus que sigui, hem de tenir molt en compte on anem i com estem. No? Vull dir, els espais, sobretot quan parlem d'aigües continentals, aigües interiors, doncs sovint són entorns que no disposen de vigilància, que són molt, molt vius, és a dir, poden caure roques, la profunditat dels llocs es pot modificar de manera imminent, pot haver-hi doncs, augments del cabal, hi ha molts, molts espais que no estan senyalitzats pel bany, però tampoc està prohibit, tampoc són espais que no disposen de vigilància, la major part de llocs, però tanmateix en fem molta publicitat, és molt fàcil trobar doncs, per les xarxes multitud d'espais naturals, com dèieu, de gorgs, de piscines naturals per anar-hi, però al tanto que sí, cal saber nedar, cal saber què fer si quedes atrapat en una roca, cal mirar la meteorologia, i entrem en tota aquesta cosa de la prevenció. Recordem, les lleres del riu són interminables, serà molt complicat, però sí que hem identificat espais on hi va molt la gent. Per tant, intentant començar a treballar amb aquests espais que ja coneixem que tenen molta afluència.
0: Sens dubte, prevenció, sentit comú i corresponsabilitat per part de tothom. Avui hem parlat d'aquest increment de persones ofegades a les platges, piscines o aigües interiors de Catalunya. Ho hem fet amb en Ramsès Martí. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres, que tingueu un bon dia.
3: Edició cap de setmana.
0: Una de les derivades de l'estiu és l'elevada mobilitat arreu del territori. Això suposa increments poblacionals temporals, però no sempre dels serveis. La manca de metges en l'àmbit rural durant aquestes setmanes és encara més evident. A la Vall del Lord, al Solsonès, ajuntaments i veïns denuncien que l'assistència mèdica cada vegada és més precària perquè no hi ha recursos per cobrir tots els serveis. Una situació que s'agreuja durant l'estiu amb les segones residències. Pepa Sant Genís.
4: Els veïns i els ajuntaments de la Vall del Lord, al Solsonès, exigeixen solucions a les dificultats amb què es troben el centre mèdic que dona cobertura a les tres poblacions de Sant Llorenç de Morunys, la Coma, la Pedra i Guixers d'aquesta vall. Denuncien que quan la metgessa habitual no treballa, no es cobreixen totes les hores. Sant Llorenç de Morunys disposa d'un dispensari mèdic que depèn directament del Consorci Sanitari del Solsonès, gestionat pel Consell Comarcal del Solsonès, i que dona cobertura a aquestes tres poblacions de la Vall de l'Hort. En global sumen una població d'uns 1.300 habitants fixes, però que creix molt a l'estiu per les segones residències. Francesc Riu, alcalde de Sant Llorenç.
6: I fa això un any doncs, que anem veient que no es supleixen les baixes del metge titular. Nosaltres això ho hem traslladat cada cop en el centre sanitari perquè així que és remei, que s'ha de fer un esforç per les on no en som, estem allunyats de tot arreu i per no deixar descobert aquest servei.
4: Els veïns denuncien que cada cop tenen una assistència més precària i no descarten organitzar mobilitzacions. Elena Sala, veïna de Sant Llorenç.
7: Hem perdut doncs, pediatra, llavors comadrona, que venia un cop a la setmana, el pediatre també era un cop a la setmana i tot això s'ha d'anar a Solsona. Aquí hi ha molta gent que no té cotxe, que no, bueno, gent gran que no condueix.
4: També lamenten que fa 15 dies que pateixen problemes de cobertura i d'internet. Per la seva banda, Fons, el centre sanitari, ha explicat que quan la titular del consultori no treballa només poden cobrir la seva jornada parcialment, ja que pateixen una manca de professionals.
0: I les onades de calor tenen una conseqüència positiva als cultius d'arròs de la zona de Pals, al Baix Empordà, perquè les altes temperatures persistents han retardat el cicle de cria del mosquit i, per tant, se n'ha facilitat el control. Joan Sisquella.
8: Els mosquits comencen a proliferar amb la inundació dels camps per plantar-hi l'arròs i això obliga a fer un primer control per eliminar les larves de mosquit habitualment a finals de juny. Aquest estiu, però, la intervenció s'ha pogut retardar un parell de setmanes perquè l'aigua s'escalfava molt i no podien completar el procés per convertir-se en exemplars adults. Àlex Uller és codirector del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter.
15: Les calors tan repetides i tan constants també afecta d'alguna manera les fases larvàries dels mosquits, també els afecta, sobretot en la fase més inicial del cultiu, que és quan la planta encara no fa prou ombra en l'aigua i per tant aquesta aigua s'escalfa molt ràpidament i fa que les larves acabin també morint. Per tant, hem començat una mica els tractaments una mica més tard del normal.
8: Des que es va iniciar la campanya de control ja s'han fet dues intervencions integrals per tractar amb larvicides les més de 1.000 hectàrees de cultiu d'arròs de Pals i el Baix Ter. Aquestes aplicacions es van fer des d'un helicòpter i fins a l'octubre, que encara quedaran alguns camps inundats, s'aniran fent intervencions més puntuals amb un dron. Són actuacions específiques en punts on es detecta una presència important de larves de mosquit i el dron permet cobrir fins a 40 hectàrees en un sol dia.
0: L'autora Barbara Baraldi, considerada la renovadora i una de les figures contemporànies més influents del noir italià, presenta aquest estiu la seva darrera novel·la, Los asesinatos del tarot, publicada per Malpaso Montesoto.
2: Fan de les pel·lícules de terror de Jaume Balagueró amb les que va aprendre a entendre l'espanyol, Baraldi ha venut més ja de 200.000 exemplars de la seva tetralogia anterior a Itàlia, de la que podeu llegir també al castellà la primera part d'aquesta titulada Aurora en la oscuridad. Tenir quatre llibres protagonitzats per una policia que, gràcies al seu trastorn bipolar, resol els casos, ha insulfat molta esperança i molta estima cap a ella de part de lectors que viuen realitats semblants.
9: Que tantissime persone, tante madri, tanti padri, mi hanno detto grazie per aver scritto Aurora perché mio figlio è bipolare o mio figlio ha mia figlia un'altra condizione mentale.
2: Barbara Baraldi acaba de publicar, però, a l'espanyol el seu primer thriller de la seva nova sèrie ambientada a Trieste, protagonitzada per una racional i metòdica Emma Bellini i, en aquest cas, la seva germana Maya, Los asesinatos del tarot. Una pràctica, la del tarot, a la que l'autora italiana va entrar en contacte de jove per comprendre's millor a causa de la seva extremada timidesa i fòbia social diagnosticades i que veu molt semblant a com certes investigacions de policia s'acaben resolvent. Barbara Baraldi.
9: Que dialogano l'una con l'altra. È lo stesso in polizia, perché gli indizi tu li metti in correlazione, li metti uno dopo l'altro e gli indizi ti portano poi alla soluzione del caso.
2: Principal guionista i editora de la sèrie de còmics Dylan Dog, un dels còmics de terror més importants d'Europa, Baraldi ens ha explicat que de petita estava convençuda que vivia en una casa encantada, perquè sempre sentia l'espetegar de les escales que pujaven cap a les golfes. Al final va acabar descobrint que era el seu propi pare que llegia còmic d'amagat, perquè a la Itàlia d'aleshores no estava permès que les nenes s'apropessin a les vinyetes.
0: I des d'ara i fins les dues toca l'actualitat esportiva amb en Dani Esclusa. Bona tarda.
10: Què tal, Maria? Bona tarda.
0: L'Espanyol debut avui a la Lliga davant el Llevant.
10: A partir de les 7 a l'RCD Stadium, el primer dels equips catalans que s'estrenen aquesta nova temporada de primera divisió. Jorge Agüero, bona tarda.
11: Bona tarda, Dani. Ho fa contra el conjunt granota, que arriba molt minvat a Barcelona per les exigències financeres de la Lliga. És a dir, el famós assumpte de les inscripcions. Ara mateix, a la 1:52 de la tarda, en el web de la Lliga només hi ha 15 jugadors del Llevant inscrits en fitxa del primer equip i no s'espera que la cosa canvi gaire en aquesta estona abans del partit, més que res perquè Luis Castro, el tècnic portuguès del Llevant Unió Esportiva, s'ha deixat a la capital d'Altúria un grapat de nous jugadors del primer equip, entre ells 4 dels 6 fitxatges, inclòs el davanter belga Giannis Mouswalli, de 19 anys, per qui havia pagat l'equip granota 3 milions d'euros aquest estiu i arribava com a fitxatge estrella per cobrir la baixa de Carlos Espir, recordem, el millor jugador granota l'any passat i traspassat al Real Madrid. Aquesta tarda arriba la primera posada en escena de l'equip de Manolo González en la seva quarta temporada al capdavant de l'equip. 5 cares noves en aquest espanyol, recordem, els centrals Unai Núñez i l'eslové Vanya Darkušić, anunciat divendres a la tarda, però ja està inscrit i podria debutar aquesta mateixa tarda. El lateral esquerre Hartman, que arriba amb la complicadíssima papereta de fer oblidar Carlos Romero, el migcampista Gabriel Moscardó i el davanter Àlex Calatrava, per qui l'espanyol ha pagat 5 milions d'euros al Castelló. Precisament, la davantera és ara mateix la posició més minvada en l'equip perico per les baixes de Javi Puado, a qui no veurem fins a finals d'any, i de Quique García, lesionat en aquesta pretemporada. Año nuevo, vida nueva, però en quant a objectius, els mateixos. Parla amb honestedat Manolo González.
13: El primer objetivo es conseguir la salvación lo más rápido posible, siempre digo lo mismo. Eso te... vuelvo a decir lo mismo siempre, si la jornada 30 tú tienes la salvación conseguida, quiere decir que vas a luchar por una cuota mucho mayor. Es el primer objetivo que nos marcamos, creo que el 70% de los equipos de primera división, y a partir de ahí pues vamos a ser ambiciosos en la medida de lo posible.
11: I amb això últim vol dir al preparador gallec que tant de bo es millori l'onzena posició a la taula de la temporada passada. Farà patxoca ben segur al RCD Stadium aquesta tarda a les 7 i al Tablero Deportivo Espanyol Llevant.
10: Doncs t'escoltarem aquesta tarda, Jorge, a Tablero Deportivo. Moltes gràcies.
11: A vosaltres.
10: Doncs una jornada de diumenge que ens deixarà també un altre enfrontament a les 5 de la tarda, la tornada del futbol de màxima elit a l'estadi del Sardinero. El Racing de Santander disputarà un partit de primera divisió 14 anys després contra el Villarreal. Ahir l'Alavés i el Sevilla es van emportar les dues primeres victòries d'aquesta temporada. Els de Vitoria van derrotar el Getafe 3-0 i els andalusos 2-1 al Rayo Vallecano després de remuntar un gol de penal a l'últim minut de descompte.
0: I avui també debuta el primer dels equips catalans, però de segona divisió.
10: El Girona, que comença el seu complicat camí cap al gran objectiu de la temporada, el de retornar a primera divisió, només un any després del seu descens. Josep Guardiola, els de Quique Álvarez, que debuta en partit oficial amb els gironins, s'enfronten al Leganés a partir de les 7 de la tarda.
14: El Girona Futbol Club arranca avui la seva particular temporada en la tornada a la segona divisió amb la dicotomia de veure's en totes les travesses com un dels equips favorits per tornar a primera divisió, però que alhora no ha deixat satisfet ningú, ni amb el joc ni amb els resultats de pretemporada, i tampoc té la plantilla tancada ni molt la menys. Ho reconeix el mateix entrenador, Quique Álvarez.
16: Tampoc estic descobrint res si es veu que falta gent al darrere i que arribarà gent a darrere. No hi ha més, i que a mi com a entrenador doncs els timings m'hagués agradat una altra cosa, però és el que hi ha. Jo crec que jo almenys la meva energia no pot estar pensant en el que podria ser, és el que tinc, i jo crec que amb el que tenim demà estarem preparats per competir bé, haurem d'estar i millorarem i estarem millor preparats més endavant que no ara.
14: I per aquest primer partit, la visita del Leganés, equip acostumat a jugar a segona divisió, que arriba també amb la plantilla per tancar, però amb les coses molt més clares i després d'haver fet una pretemporada del tot notable. Per l'encontre d'aquesta tarda, Quique Álvarez té les baixes d'Unagi Porto i de l'últim en arribar Unai Hernández. Per la resta, tothom a punt, això sí, jugadors que tenen el cap més a fora que dins de Montilivi. Cas clar, per exemple, el de Víctor Sigankov. L'encontre a partir de les 7 de la tarda, caldrà veure la resposta del públic en una jornada encara molt estival i que pot tirar més la platja que el futbol.
10: Gràcies, Josep. Doncs tota la sort del món al Girona, la mateixa que li desitgem a l'altre equip català de segona divisió, el Sabadell, que debutarà demà a les 7 de la tarda al Molinón davant l'Sporting de Gijón, en el que serà el seu primer partit a la divisió de plata des de l'any 2021.
0: Dani, continuem parlant de futbol. El Barça haurà d'esperar prou una setmana més per debutar a la Lliga, però avui sí que juga un nou partit amistós de pretemporada.
10: Els de Hansi Flick són a Basilea, on a 4:45 de la tarda jugaran el seu penúltim partit de preparació davant el Basel. Per l'enfrontament d'avui, el tècnic alemany compta ja amb el gruix de la seva plantilla i destaquen, però, dues absències al centre del camp, les de Gavi i Pedri. En el cas del de Los Palacios, és un tema de gestió de càrregues. Es vol anar molt en compte amb Gavi en aquest inici de temporada degut al seu historial de lesions. I pel que fa a Pedri, el club ja va informar que està seguint un pla específic de preparació en aquestes primeres sessions de pretemporada pel Dategueste, després de la seva participació al Mundial. Tampoc estaran presents, evidentment, els jugadors lesionats ni els que es troben entrenant al marge del grup, pendents d'agilitzar les seves sortides. Un dels atractius pel partit d'avui, en canvi, podria ser el debut d'un dels fitxatges d'aquesta temporada, el davanter anglès Anthony Gordon, que sí que forma part de la convocatòria. També podrien veure els primers minuts de Lamine Yamal amb la samarreta del Barça des que es va lesionar en el partit de Lliga davant el Celta de Vigo el passat mes de maig. El que sí que no veurem més amb la samarreta del Barça és Ferran Torres. Recordem que el de Foios es va convertir ahir de manera oficial en nou jugador del Paris Saint-Germain. El vam poder veure ja entrenant a les ordres de Luis Enrique i fins i tot vam poder

0: estat per l'equip femení de marató, que ha aconseguit penjar-se la medalla de bronze. Pel que fa a l'equip masculí, ha estat a prop també, però s'ha hagut de conformar amb la quarta plaça. Aquesta tarda, participació espanyola en les finals femenines de javelina, també en la de salt de longitud, i el 4x400, els 3.000 obstacles masculí, i el 4x400 mixta. A l'europeu de natació de Birmingham, èxit dels relleus espanyols de 4%, tant el masculí com el femení competiran a la final d'aquesta tarda, i a més, en el cas de les noies, han aconseguit batre el rècord d'Espanya amb un temps de 4 minuts, 1 segon i 32 dècimes. I acabem, Maria, amb tennis, perquè aquesta matinada el tenista madrileny Rafa Joder s'ha classificat per la tercera ronda del Master 1000 de Cincinnati, després de batre amb remuntada inclosa el canadenc Denis Shapovalov per 7-5, 4-6 i 7-5.
1: Gràcies, Dani, deixem aquí.
0: Gràcies.